A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defoe!

0: Bàsicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fontries ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
3: no.
1: Amb un... Però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: find me. Listen to the beat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

close.

0: Som Terra, amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat pel curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així, d'aquesta manera, fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després, els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació. Organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se. Fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès i tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i podem veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
0: La teva ràdio local és Territori. Som Terra. Som Territori.
3: Avui al Som Terra parlem dels Premis PITA, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. De fet, posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut. Què tal? Com esteu?
4: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu doncs, per una notícia així, que per nosaltres és molt important, que d'haver participat als Premis PITA i haver obtingut el guardó de finalistes.
3: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant, aquí heu fet una feina d'innovació molt gran a la cooperativa.
4: Sí, la veritat és que, bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis, sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. I aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel a cooperativa Arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva i donem nom a la varietat extensa mundialment. però amb el tema del cereal vam voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també és dona de cereals aquí a Arbeca.
3: Per tant, ara sou, doncs, això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no?, la nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
4: Correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, amb una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos? Una altra? Ja anem una miqueta tard. I mira, pues, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors, licors artesanals, també.
3: Els coneixem molt bé. Pues,
4: Els coneixeu? Pues, vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singulars, que la Generalitat, doncs, et donava diners, et presentaves per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci, i dintre d'aquest estudi, pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar, pues, per fer un estudi de dir, pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí, pues, es va fer un estudi amb una assessoria, i sobre el paper, pues, va veure que era un projecte interessant en aquest sentit, i llavors vam ficar les eines necessàries, pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys, i al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra, i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
3: Quins tipus de malta feu, i fareu indústria cervesera, o indústria o artesania de cervesa, o esteu pensant altres coses? Perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
4: Precisament això, ara acabem de parlar també amb el Tres Cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta que ells utilitzarien per fer whisky, i ells ho volen veure des de la vessant ecològica.
3: Que bo!
4: Estem ficats en un projecte per fer whisky. Però fer whisky, també t'he de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a dos fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs. Vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
3: Déu-n'hi-do. Sí.
4: Sí, sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més del sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després, pues, nacional i internacional.
3: Clar.
4: I les, molt... clar...
3: Sí, digues. No, Sergi, que t'he tallat, perdona.
4: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això. Però els productes de sortida són aquests que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
3: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol, o és que no es pot fer Arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
4: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula, perquè crec que és un cultiu bastant especial i que ha de tenir unes condicions bastant específiques. Bueno, com suposo que s'ha pogut aparar, sí que n'hi ha una producció de lúpol per una cervesera més gran.
3: Sí.
4: I després, amb algun altre producte petit, pues, sabem que fa llúpol, però crec que la gran producció de llúpol ve internacionalment.
3: Sí, sí.
4: De moment, nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero, que en diem d'altres, amb els productors d'Arbeca i voltants, i poder ficar, pues, en valor el producte aquest de quilòmetre zero, perquè el que sabíem, el que ens va sortir en aquest estudi, és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgica, Alemanya, a l'exterior. Pues, això també ens va fer tirar endavant pues, el projecte de la malteria arbequina. Dic, pues, donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
3: I és difícil fer malta de qualitat arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta. No en tinc ni idea, explica-m'ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
4: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, hi ha com a 6 varietats, i llavors els socis, tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors, doncs, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta, doncs donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso. Però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot fer qualsevol pagès.
3: D'acord.
4: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues ja els fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
3: I algú està fent ordi ecològic o no?
4: Sí, poquet. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura pues, cada vegada s'intenta tirar cap a l'ecològic, però, desgraciadament, el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional.

0: evita pues, molèsties dels veïns, que abans, quan no tenies veïns, la cooperativa era la cooperativa i ja estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls, i tot això, la part productiva la portem al polígon, que està a la mateixa, localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli, urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles, que teníem la part de les ametlles també al poble.
1: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
0: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa d'Arbequina els nuclis dels Omellons, també tenim socis dels Omellons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, pues, ens ho porten aquí a Arbeca com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
1: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
0: Arbeca, 2000. Sobre uns 2.300, diria. 2.300. Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per parentesc, que és soci de la cooperativa. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és.
1: Tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no?, oli de les Garrigues, segur, és així, no?
0: Sí, correcte, sí. És així, tenint la DOP les Garrigues.
1: I ara amb la malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la malta?
0: Bé, la malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal de que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria. I dintre de la malteria, la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tot a nosaltres amb proveïdors que ja venien del món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
1: Ah.
0: És a dir, quan
1: explica.
0: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors, pues, nosaltres fem la formulació i ajudats de la intel·ligència artificial intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons... Tampoc és una ciència exacta. El blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars, però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant doncs, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
1: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ,
0: no? Sí, això ja és històric.
1: Això ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
0: Això sí, també és històric. Els vilars i les oliveres són històriques d'aquest poble.
1: I ara també per la malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua, mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé. El blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
0: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros diria que és el blat, però s'ha de veure amb quan el tens al davant o el pots tocar amb les mans.
1: Sí.
0: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va secant. Per dir-ho així, però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
1: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord. I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
0: Sí, l'ordi acostuma...

0: a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, uh-huh. però a vegades pels que no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, costa una miqueta.
1: Val.
0: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba secant tot i acaba sent tot...
1: similar.
0: Tot groc, per
1: dir-ho. Sí. D'acord, però si volem presumir davant d'altra gent que en sàpigui menys que nosaltres, podem dir, mira quin camp d'ordi si és més verd que el del cantó. Possiblement sí, l'encertéssim.
0: L'ordi va abans.
1: L'ordi
0: es cosecha pues, un mes abans, mes i mig, depèn de la zona uh-huh. i el que s'ha regat, uh-huh. i després ve el blat. Són els cereals.
1: Sergi Millán, gràcies. Enhorabona. Com va anar la recollida del premi?
0: Molt bé. Ens vam reunir a la llotja dilluns, i la veritat és que, bueno, des de la part d'una cooperativa que et puguin distingir amb aquest premi, doncs ens omple d'orgull, perquè amb una cooperativa a vegades és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa, pues ha apostat per intentar fer aquestes innovacions, perquè al final també acabi repercutint al pagès. Però, bueno, ens sentim molt orgullosos, i crec que ser de cooperativa encara és un plus més, perquè crec que, malgrat tot, no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però, bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, pues, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
1: Doncs, Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Avui a Aikus vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a Mac, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat, i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
1: Aquí sempre anem
3: a mínims.
1: Sempre sí. A mínim, i això al final és el més difícil.
3: Sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes, i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
1: Oi, vinga,
3: sí,
1: va,
3: sí.
1: Compliquem-ho.
3: O sigui, clar, no, o sigui, han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit, i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, han de tenir... No se complementen. No, han de tenir sentit per separat.
1: I un sentit diferent?
3: Podria ser també.
1: Pot ser.
3: Podria ser també. Perquè en principi... A veure, si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no, que aquells tres versos, per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
1: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
3: Ara, clar, però clar, lo del haiga representa que també era un treball, per dir-ho, en equip, complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, potser tampoc no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
1: D'acord.
3: No té per què ser-ho, eh? Vull dir, senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
1: I el que sí que ha de ser és, doncs, això, captivador, emotiu... O sigui, el mateix, has de notar que t'aguare amb el ment
3: exactament.
1: Mínim de traços possibles.
3: Sí, i el mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
1: Vull dir, o sigui, que no hi ha gaire detall. Que,
3: no, sí, quan menys traços, millor.
1: I amb tinta? O no té per què?
3: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa...
1: Ah,
3: pues clar, que... És que, clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps...
1: No.
3: Pues, bueno, però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
1: No,
3: sí,
1: millor, perquè ens deixes sí, així sí, amb sí. El hype, que es diu ara, sí. No? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana
3: vinent. De la setmana vinent.
1: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku
3: un
1: per llegir-nos.
3: Per llegir-nos. Bueno, ni tinc tres.
1: Vinga, com vulguis. Vale.
3: Havia volgut llegir aquest del Uesima Onitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent. Simplement, el cirerer floreix, nosaltres ho mirem i els pètals cauen.
1: Simplement.
3: Simplement. Doncs un altre del Santa Eulàlia que diu: tarda d'abril, sobre els sembrats, les mans del vent.
1: Oh!
3: Bueno, és bonic
1: que
3: també.
1: Bonic.
3: Sí.
1: Que bonic! Sí. Això més els lleidatans que ara comencen a estar els sembrats. Bueno, els lleidatans o tothom qui visqui a prop de... d'extensions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
3: Mar verd, sí. No, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho diré a l'altre programa, però que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu Haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes, si fiqueu això i fiqueu imatges ja veureu el que volem explicar amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
1: I ens queda un haiku.
3: Un haiku de la Isabel Oliva, que diu el següent. Salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lleres.
1: Oh,
3: dolç, molt
1: doncs
3: dolç.
1: Això, amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío, fins la setmana vinent.
3: Gràcies a tu, Pili, fins la setmana vinent.
4: Som Terra, amb Pili García. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: I ja són les 8, us parla Eduard Marques. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i aprovar les millores ben aviat, ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el Departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat una nova cita sense avenços concrets. El responsable d'Educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el Papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. La junta del Pontífex inclou trobades oficials amb el rei d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Faureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores al matí del conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i entre cara a les properes hores també es deixen veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera dels 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. A tingueu molt bon dia.
1: I en plena de successos, els bombers han donat per controlat com després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat de corrent completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar per altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins van imposar el Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Maricel. Papa Lleó 14 ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del Pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya, el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que ha començat a 3:45. El foc ha capturat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 12:45 del migdia per l'aturada automàtica de la turbina. Els responsables de la planta, com el CCN, indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació denominada parada calent o mode 3. La de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i entendre les situacions correctives que corresponen. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al Festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Port. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts i final del playoff de la Lliga CB de bàsquet. Els badalorins van imposar el Baskonia per 82-63 i demà jugaran el pas a les semifinals al tercer i últim partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard Banys. El Papalló 14 es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on estarà fins dimarts, continuarà amb dos dies més a Barcelona i acabarà amb dues parades més a les Illes Canàries, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a casa nostra, el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de dues. La trobada havia de tenir lloc el divendres anterior, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues entitats s'han emplaçat a una nova cita, això sí, sense avenços concrets. En aquest sentit, els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat als representants de la plataforma de proposar en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I seguim parlant d'educació perquè el govern recomana als estudiants intentar arribar una mica abans a les proves de la selectivitat que comencen aquest dimarts a Catalunya per pal·liar qualsevol situació, tenint en compte que els exàmens coincidiran amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però demana tranquil·litat i sereno perquè s'ha treballat amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Ha dit que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris ni d'entrada ni de sortida de les FAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Seguim parlant ara de cultura, perquè a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Fame is a Gun. I tanquem amb els esports en bàsquet. Ahir, victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins van imposar el Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i últim partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Parlem ara de successos, perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, al Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I d'altra banda, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana durant els darrers mesos. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu, això sí, cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. Parlem ara també de cultura, i és que a ritme de Pictures of You, The Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha estat el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant al ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En base que ahir victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà mateix es jugaran el pas a les semifinals, el tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini,

0: darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
3: Com a festival d'artesania. Què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
4: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic, es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
3: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllar i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: El canvi climàtic és una de les amenaces més grans que afronta el nostre planeta. Els seus efectes ja es comencen a notar per tot el món i la nostra regió no és una excepció. Hi ha moltes coses que podem fer per combatre el canvi climàtic. A escala individual, podem optar per aliments, models de transport i sistemes de climatització més respectuosos amb el medi ambient. En l'àmbit local, podem promoure la creació de refugis climàtics, incrementar les zones verdes i plantar espècies autòctones. Cada petit gest compta. Actuar contra el canvi climàtic és una responsabilitat compartida que ens correspon a totes i a tots. Opta per aliments, models de transport i sistemes de climatització més sostenibles. Promou la creació de refugis climàtics, incrementa les zones verdes i planta espècies autòctones.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquen les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de citar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
4: Hi ha dos grans objectius. Un és doncs, implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, doncs, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, doncs, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, doncs, també controlar que doncs, aquests establiments i aquestes persones doncs, facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
2: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades, en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem en banda unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy, la bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El papalló 14 ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el Pontifex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el Pontifex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on farà més el seu primer discurs i després visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, Lleó ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà el proper dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, a la comarca del Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals eren motoristes. I d'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que es celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola afectat per les restriccions per combatre la peste porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I tanquem amb els esports. Ahir, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. En aquest mateix escenari es troba el Barça, que en el seu cas juga avui a la pista de l'UQ amb Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril

0: sempre, diguem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortint amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
0: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
0: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 km amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaumes insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
3: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
4: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Vull dir, al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de citar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

que fàstic fan tristes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha arribat aquest matí a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on està fent el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I precisament donem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara hi ha un carril tallat i uns 11 quilòmetres de retenció a la P7, al tram de Martorell, en sentit Tarragona, a causa d'un accident. També està tallada la carretera nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la demarcació de Lleida, a causa d'un altre accident. I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una futura vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 d'aquesta tarda en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I tenim més successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc. Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, fent tasques de vigilància i per evitar revifades. Recordem que l'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 i va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions terrestres. I en els esports, recordem que avui el Barça es juga el pas a les semifinals de la Lliga ACB a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't, no sé,
3: escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa!
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada, també m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, uita, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda. El concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica. S'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, què has dit que era, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot d'avió de...
4: Civil, sí.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure.
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. Sí. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant.
5: Ah,
4: van dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però, és clar, això, vulguis o no, no ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat,
4: exacte,
5: dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte,
5: s'acostava molt més a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. Saps que l'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament nom, trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí, no volem fer
5: enfadar ningú.
4: No,
5: és la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades,
4: exacte,
5: fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho, si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Eren oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000, eh?
4: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió, un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat. Que també et fa veure coses a vegades.
5: Que... Segur que sí, i no només
4: sí,
5: el whisky,
4: sí,
5: segur.
4: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un, eh?
4: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí. Que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà. Doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llums sobre el desert. Aquests llums, doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar, doncs, unes bengales.
5: El mateix govern. Cars,
4: sí. I les feien volar, suposo, que fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres, els càmeres diuen, doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí, sí.
5: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix...
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular, que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Ep, doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen,
4: no.
5: Es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo, doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial, no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però, bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no,
4: els altres...
5: no ho tenia controlat,
4: sí.
5: Això.
4: Sí. Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, eh? A Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: No hi són. Fixa't que no els agrada tant, potser, d'allà. Eh?
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja en parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
5: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals, a la Terra, només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.

0: final també va d'això. Deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
1: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Homenets Verds i tot això. Home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
0: com,
1: i la tens al davant i has de quedar bé. A més, ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
0: A veure,
1: la gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem, això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
0: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
1: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. Nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació. Això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers.
0: Clar.
1: Que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
0: No, segurament tu has començat dient, clar, som catalans, per definició el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt,
1: sí.
0: I molt a poc a poc, no?
2: Home, sí.
1: Evidentment.
0: Perquè segur que ens entenen,
2: sí, sí. ¿Me entiendes?
1: És bàsic.
0: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem, repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del
1: sí.
0: Tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure... Com ho veus tu? Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
1: piràmides, i ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
0: Coses
1: suma
0: antigues.
1: I... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua...
0: Això.
1: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
0: Tot això ho ha fet ET.
1: Pel mig.
0: Vale.
1: Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una

0: mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents i també la tenim cap al passat.
1: Hi ha som gent que especula... Som una mica execrables, perquè... vols dir, no?
0: Sí, quan tires enrere la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà, una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres. Clar. També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien un bon sistema hidràulics, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
1: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. Etc. No?
0: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és... Jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé, més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntagar pedres. Em costa. No.
1: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que sí. Abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi? Home. Que sí que hi ha diversos projectes i...
2: Home, i tant, i tant, i tant, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
1: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
2: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure què
1: passa, no?
2: A veure si passa alguna cosa. Això és com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
1: És molt difícil, eh? Jo crec
2: sí.
1: No... complicat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
2: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
1: sí, malauradament.
2: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
1: Un apunt una mica friki. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan. Ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental. El poden recuperar. Davant,
2: és brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal WOW. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar... Wow!
1: Dius, una exclamació, no? Hosti!
2: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
1: havia de ser propera.
2: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
1: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
2: no,
1: de la
2: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. Uh-huh. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, l'equació de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
1: Quasi res, eh?
2: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Uh-huh. Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
1: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
2: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple. Uh-huh.
1: Està clar.
2: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
1: No
2: potser
1: tot.
2: Es tanquen i no ho diuen.
1: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
2: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
1: Uh-huh. Vale. I què sortia?
2: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Clar. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
1: És a dir, per poc paràmetre, o sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
2: Ah, exacte, però clar. Pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Uh-huh. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Uh-huh. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si, no, si va ser el 1906...
1: 119
2: anys. Uh-huh. És a dir, hem arribat aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en el nostre
1: galàxia. La distància còsmica és molt poquet.
2: Sí. És una misèria. Hem tocat uh-huh. molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
2: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
0: Home, és un superclàssic, a l'Àrea 51. N'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats uh-huh. Units. I, bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. Una cosa que m'ha...
1: Veus?
0: M'ha cridat l'atenció.
1: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
0: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent, sucant i pa, sí. Amb aquest tema.
0: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
2: Ah, de dibuixos, d'esquemes. Sí,
1: esquemes,
0: senyors molt alt i cases, sí. Ah, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun
1: lloc. Del xèrif.
0: He vist això, i deien, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res...
1: res,
0: ...que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els interessa.
1: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
0: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje i corbata negra, amb unes ulleres de sol...
1: Són en terra morts,
0: sí, sí,
1: o què són?
0: Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. M'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt
1: al cinema
0: i a la televisió.
1: Per cert, si ens escoltes...
0: Sí, sí, sí, tot el respecte.
2: Sí, tot el respecte.
0: Tot el respecte. Respecte infinit cap a Letizia Sabater.
2: Exacte.
0: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió OVNI, d'això. Doncs si veus un OVNI, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
0: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
2: Mira...
1: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
2: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager, perquè em sembla que alguna cosa hi ha.
2: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
2: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
1: o sigui, és
2: que
1: el primer objecte humà, no?, que surt, uh-huh, del sistema solar, això té molt de mèrit.
2: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
2: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Uh-huh. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
2: Sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això.
2: Sí. És gros, si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés,
1: I amb què el fas anar? Perquè, clar, no el poses.
2: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
1: Uh-huh.
2: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
2: un jeroglífic.
1: un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
2: Però li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que s'assenyalen, doncs són senyals químiques, algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha una altra que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Uh-huh. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola.
1: Uh-huh.
2: Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
1: No fos cas.
2: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare. Per exemple,
1: això, per una diguem, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden
2: orelles,
1: percebre, no? Clar, no ho sabem.
2: Sí, exacte, és molt raro. Uh-huh. També inclou això, aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
2: Però aquestes instruccions... Clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
2: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí.
2: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, Jo no soy pro.
1: Clar,
2: no hi ha cap
1: això,
2: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de les matemàtiques.
2: Estan fets en aquest sentit.
1: No?
2: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
2: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part, ets
0: bueno,
1: un dels...
0: Bueno, sí. Clar,
1: podria... Supernumerari.
2: Sí, sí.
0: Clar. O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
2: Ah, jo, estàs en un centre de poder, tu.
0: Sí, sí, bueno. Una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada... dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no ho poden fer millor?
2: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
0: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
0: Diem. Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies, has traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
0: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat.
0: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses, o sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem, els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. Aquí el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
1: No hi havia caigut,
0: sempre poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
0: Però... Hi ha una que m'encanta, i potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Ah, home,
0: que té moltes vessants, però una és... Hosti, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat van arribar
1: aquest.
0: Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
2: jo
1: m'ho
2: imagino rèptils amb una màscara humana o no sé.
1: Clar, no ho tinc clar.
0: Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Els nostres.
0: Que s'han transformat en humanoides.
1: No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
0: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
1: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
2: Sí. Té
0: molt ruixat. Hosti, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
2: hauria de fer anar...
1: No ho pregunto
2: la temperatura
1: gaire,
2: de les cases seria clau, perquè si van a baixa temperatura només tindran femelles, no?
0: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. O sigui,
2: a veure.
0: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
2: La hibridació existeix.
0: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, Però tot cas, és complicat, perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
0: L'últim avant passat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que sí, l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. Això no sé si, si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah.
0: Sí, si estem governats per gent amb...
1: Clar.
0: No, clar, ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump aquí, estaria aquí, diguem.
0: Sí.
1: Entenc.
0: Aquí vas... Punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt. Està bastant
0: després,
1: bé, sí.
0: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut en una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
2: sí,
0: és una pregunta que...
1: Que, o sigui,
0: m'ha portat a reflexionar un cantó, una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra de la humanitat.
0: Tot I porta a pensar que són uns governants...
1: Ja.
0: Sí, sí, tot porta... Tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, eh? Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si t'ho mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem, eh?
0: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell, i ho va documentar, i
1: sí, però
0: que no li feien cas.
1: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell, i com no el creien, i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari.
2: Ara, dient això que dèieu de programes possibles, el de la Terra plana, quan el farem?
1: És veritat. En tot cas...
0: Escolta, que jo el tinc fet, ja,
1: En tot cas, jo crec que ara és el moment d'arribar a la secció dels invents, els invents estrafolaris, que és la secció pilotada pel nostre tècnic i enginyer galàctic particular. En Xavi Gorro, des de Roses, que jo crec que és on sembla que l'últim ovni va aterrar directament al pati del seu estudi de gravació. Llavors, escolta'm, Xavi, què dius? Què ens expliques? Què ens expliques des de les altures?
3: No, només dir-vos que aquí a Roses tenim una base militar que controla el tràfic aeri del sud d'Europa, diguem. Per tant, si en un lloc s'ha detectat un ovni, és aquí.
1: Home, no. Això ho tens molt a prop, eh? Ja has anat mai a treure el nas o no?
3: No.
1: Home.
3: Volien... Bueno... No,
1: has de fer d'enviat especial en allà i...
3: Anàvem a fer-ho quan estàvem a l'Ajuntament, però va passar una cosa que es van fer fora i no vam poder anar-hi.
1: En tot cas, no cal que entris en detalls, eh? No fa falta que encara...
3: Tot i guanyar, encara...
1: I avancem. Va, què ens portes avui d'invents impossibles?
3: Doncs va, avui farem una prèvia primer, perquè m'ha agradat molt que parléssiu del cas Manises, tot i que heu parlat molt poc, i tu, Sergi, ho has insinuat com una conspiració, com una cosa falsa, o com un invent de l'Iker Jiménez.
1: Jo no he dit res.
3: Però t'he de dir que el cas Manises és l'únic cas que ha estat reconegut com l'únic fenomen ovni que un estat ha reconegut com a tal. per qui no sàpiga què és, això del cas Manises va ser... Això va passar la nit de l'11 de novembre de l'any 1979, quan un avió que feia la ruta Tenerife-Barcelona va haver d'aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises, l'aeroport de València, perquè el capità de l'avió va veure unes llums vermelles estranyes que s'apropaven a l'avió i que ni ell podia contactar amb aquestes llums, ni el control aeri, ni sabia el que era, ni esperava resposta. Aquest comandant de l'avió, que es diu Francisco Javier Lerdo de Tejada, va demanar això al centre de control de l'aeroport de València, que el deixessin aterrar, bàsicament perquè s'acostava un objecte, unes llums, que no tenia identificades i que no sabia el que era. I com que el centre de control de l'aeroport tampoc sabia el que era, van trucar a l'exèrcit. L'exèrcit va desplegar un caça per intentar interceptar l'objecte aquest, i el capità, que era un senyor que es diu Fernando Cámara, que es va enlairar de la base de Albacete, de Los Llanos, va contactar amb l'objecte, no va contactar, el va identificar, el va veure, el va poder veure, però quan va aparèixer també en el seu radar, però quan va intentar contactar amb ell, aquesta cosa, aquestes llums, van desaparèixer sobtadament. I això va provocar que el Ministeri de Defensa obrís una investigació, l'informe va quedar classificat, però l'any 94 es va desclassificar. I el podeu buscar, ja és l'expedient, és el 79.511.
1: Ho tens controlat, així m'agrada.
3: Ho tinc controlat perquè ho he buscat. I allà hi ha una frase que diu que la frase és la que dona nom a aquest fenomen com a l'únic fenomen ovni que reconegut per un estat, que és que la conclusió d'aquest informe va ser que el fenomen observat no ha pogut ser identificat com a cap aeronau coneguda. Per tant, si no és cap aeronau coneguda, és un objecte volador no identificat.
1: És un objecte volador no identificat, efectivament.
3: Per tant, diguem que... Exacte, aquest és el primer objecte ovni que reconegut per un estat.
1: I l'estat havia de ser l'estat espanyol.
3: L'estat havia de ser l'estat espanyol. També s'ha de dir que aquest fenomen potser eren les llums d'un abocador que hi havia per la zona.
1: Però no treguis la màgia, que no ja, ens espatlli amb el titular. Per altra banda, em sembla, si no recordo malament, que a l'expedient hi havia fins i tot alguna de les gravacions.
3: Sí, hi ha la gravació
1: del seguiment, oi?
3: Exacte, de la conversa entre l'aeronau, l'avió, diguem...
1: La torre de control.
3: Exacte, torre de control, que intenta parlar amb el bitxo aquest.
1: Espectacular, en tot cas, però, en fi, queda aquí com una cosa que no es va saber explicar ben bé del tot.
3: Sí, però bueno, avui anem a coses més grans.
1: Va.
3: Perquè avui us explicaré un invent que és un raig làser gegant per comunicar-se amb extraterrestres.
1: Ara anem bé.
3: Sí?
1: Ara, ja era hora que algú inventés alguna cosa que fos necessària.
2: Que tingui que és útil.
1: Sí. És útil i segurament baratíssim. Aviam.
3: Sí. Bàsicament, la ciència que porta... Jo ho he estat comentant amb vosaltres. La ciència i la humanitat porta anys intentant contactar, no, amb éssers d'un altre planeta. O sigui, no tenim prou contactar amb nosaltres, o hem de parlar amb gent. No, o sigui, ja som raros nosaltres, imagina quan deuen ser raros extraterrestres, també us ho dic. Però bueno, una de les dèries de la gent és buscar vida intel·ligent fora de la Terra. Potser perquè la Terra, com que no n'hi ha gaire, doncs intentar-la buscar-la fora. Ho he explicat, s'han fet diferents invents, com per exemple enviar a l'espai caixes en diferents idiomes, codis binari, música, artefactes durant missatges, etc. Però dos estudiants del MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units, van proposar, perquè no han pogut arribar a construir, una idea que ha estat reconeguda mundialment, l'única, bueno, una cosa una mica estrambòtica. Els estudiants es diuen James Clark i Kerry Cahoy, i aquests nois, diguem, aquesta jovenalla, van tenir la brillant idea de crear una mena de far gegant que serveixi d'atracció als possibles extraterrestres amb la idea simple de que vegin una llum que arriba al seu planeta i diguin, doncs anem a veure què hi ha cap allà.
1: Ja, clar, com allò, quan vas a la carretera i veus com de la discoteca, no?
3: Sí.
1: No sé si es fa gaire això ara, però...
3: Discoteca, altres llocs fiquen llums perquè hi vagis.
1: No, bueno...
3: Ja saps.
1: Sí, home, però és un neon, però és una altra història, em sembla. Bueno, va, endavant.
3: Bueno, atreuen gent, diguem. Bàsicament és com fer, que, saps, quan fiques llums a l'estiu, a la gent que teniu pati, vosaltres com que sou de zona així, Catalunya interior, segurament teniu masies i patis, sí, gent, possibles.
1: Vaja, doncs la carrera.
3: No?
0: Sí. 10 o 12, més o menys.
3: Doncs fiqueu allà, fiques una llum i que venen tots els diguem, els insectes per a la llum, no? Doncs aquests nois més o menys volen fer això, però més extraterrestres. Val? Bàsicament, aquests nois que volen crear una espècie d'halo de llum, o sigui, com deia, una espècie de far gegant que projecti llum per guiar els extraterrestres cap a la Terra. Però, clar, això té una sèrie de problemes, perquè, clar, el raig aquest, segons han calculat els mateixos inventors de l'objecte, es calcula que ha de tenir una potència d'entre 1 i 2 megawatts, que això equivaldria a tenir 33.333 bombetes a 60 watts, totes apuntant al mateix lloc cap al mateix lloc, que això crearia molta llum. Això s'hauria de projectar, aquesta llum, s'hauria de dirigir des d'un telescopi gegant, aquell que els ocupa una mena de telescopi gegant, que ells calculen que tingués entre 35 i 40 metres. Per fer-vos una idea, com la senyal del Batman a les pel·lis, però a l'obèstia.
1: Sí.
3: Clar, això hauria d'anar dirigit cap a l'espai i intentar dirigir-ho cap a una zona on es cregui, o no a l'atzar, sinó estudiar i mirar cap a un lloc on hi hagin els exoplanetes.
1: Un planeta que pugui semblar, ah,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte. Mm. Però, clar, aquí hi ha un altre problema, perquè quin és l'estrella més brillant del nostre sistema solar? El Sol, que brilla molt.
1: Sí, sí,
3: doncs
1: clar.
3: Aquest telescopi, diguem, aquest telescopi làser, hauria de ser molt més visible que el Sol, perquè el Sol no hauria de tapar-lo. Això significa que la llum que ha de crear seria tan gran que el làser superés el mateix Sol i que els marcianos, diguem, els extraterrestres, no s'equivoquessin i en vez de venir a la Terra anessin al Sol.
1: Ja.
3: Però clar, què passa? Que hi ha un problema, que hi ha l'atmosfera pel mig. I què fa? Que l'atmosfera per casa dispersi la llum del Sol. Per tant, això s'hauria de crear des d'una muntanya molt alta. No sé si l'Everest...
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
6: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
4: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
4: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
6: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
4: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
4: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
6: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
4: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada. Avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrant a la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
4: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
6: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
4: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pavelló 14, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
6: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
8: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
9: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
8: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
10: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
8: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
4: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
6: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
11: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
6: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
11: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
6: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
4: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un 3:15.
6: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
4: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
6: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
12: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
6: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
4: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
6: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
4: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
6: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els 3 arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
4: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
6: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
13: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
14: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
13: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
4: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
15: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
16: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
15: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
6: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
4: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
6: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
17: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
18: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, el camí que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
17: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
4: I una altra manifestació, en aquest cas, la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
6: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Llepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
19: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
20: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
6: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
4: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una 40 dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
6: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
21: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
22: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
21: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert 40 dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
4: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
6: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
23: Bàsicament, és la vostra constància, és
0: és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
6: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
4: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
6: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana

0: inscripcions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
1: El FICCAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
2: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
1: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICCAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
3: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
0: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
4: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
5: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
4: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
3: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
3: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
0: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure-hi en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer, un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
3: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
0: El primer assalt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal.

0: Val de Santa Margarida, Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
1: I per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments dels partits de la manera que millor ens interessi, no?
0: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
3: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: En hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
3: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
3: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
6: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ullet a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: <t'en> I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punt repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
2: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
15: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels The Mental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
16: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
15: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
17: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
15: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any tant entre el públic com entre les companyies participants.
1: en el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos, i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens demana, que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades, i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
21: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament, amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge a partir d'un 6:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit de Nadal, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
23: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
24: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i a ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
23: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga ACB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa el conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda a les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A un quart de set, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
2: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a sant pare a l'estat espanyol. El pontífex ha protagonitzat una recepció al Palau Reial i visitarà un centre d'acollida de Càritas per persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà dimarts. Així ho ha explicat el pontífex a diverses preguntes de periodistes amb qui ha coincidit i compartit el viatge en avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Esquerra Republicana de Catalunya reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres. Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació està donant a terme a Banyoles, al Pla de l'Estany. El Consell té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. De fet, Alemany ha aprofitat per carregar durament contra Aliança Catalana, contra Junts i també contra el Partit Socialista, a la vegada que ha instat els candidats d'Esquerra a treballar perquè el partit es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals. D'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre molts altres. En plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells. D'aquest any, l'alcalde Ivan Sánchez ha assegurat que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament de cara a aquest vespre. De fet, aquest mateix vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, Roda de Barà, el tarragonès inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional del Cinema en Català, el FICCAT. A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. En plana esportiva, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els vallesans van ser capaços de capgirar ahir al vespre l'eliminatòria davant el filial del Madrid a la Nova Creu Alta, mentre que aquesta tarda hi ha en directe per La Xarxa Més arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Maura i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació. El partit, a partir de les 7 de la tarda, es podrà seguir en directe també a la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Comencem en aquest punt al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Sigueu on sigueu, benvingudes i benvinguts a 25 minuts dedicats al senderisme, l'excursionisme i als viatges. Tres blocs que caracteritzen el programa d'avui, que conté els següents temes. Ramon Vila i Capdevila, àlies Cara Cremada, va ser un dels maquis de la Catalunya Central que va lluitar contra les desigualtats laborals, el franquisme i la dictadura. Va ser assassinat a Castellnou de Bages i és en aquest poble, just a les dependències de l'antiga rectoria, on avui en dia hi ha un museu dedicat als maquis. Josep Maria Baraldés n'és el guia i serà l'encarregat d'obrir les portes a aquest episodi de la nostra història. Tercera etapa de la ruta dels contrabandistes que el Xavi Tió ens està narrant en 7 fascicles. Avui, trajectòria entre les viles d'Elizondo, la capital de la Vall de Baztán, i Etxalar, una de les 5 localitats que composen la navarresa vall de Bortziri. I continuem el nostre viatge per Mongòlia amb en Jordi Canal Soler. No podíem obviar la seva capital, Ulaanbaatar o Ulaanbaatar. No destaca per la seva gran qualitat arquitectònica, però sí per tenir museus molt interessants. Especialment un d'ells que coneixerem, el dedicat al gran conqueridor mongol Gengis Khan. I ara comencem? Veniu a fer el trajecte amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una església romànica, la casa de la vila, un cementiri, una gran casa de colònies amb tot tipus de dependències i una antiga rectoria amb uns baixos reconvertits. I poca cosa més. Aquest és el breu però interessant nucli antic i originari de Castellnou de Bages. Poca gent imagina que en un indret tan solitari, envoltat de camps i d'una tofa de verdor, pugui haver-hi tanta història i fins i tot un museu. Ja sabeu la dèria que tenim de sentir-nos descobridors del territori, i avui no n'és una excepció. Allà, al cor de Castellnou, en aquell petit turó, ens apropem a un espai divulgatiu que dona veu a un bocí de la nostra història, sovint menys tingut. Es tracta del Museu dels Maquis. Fundat l'any 2000, el Museu dels Maquis de Castellnou de Bages forma part de la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Divulga la vida de les persones que es rebel·laven contra el franquisme, especialment a la Catalunya Central. I, sobretot, parla de la figura de Ramon Vila i Capdevila, en Cara Cremada, vinculat, com veureu, a aquest poble. En Josep Maria Baraldés, regidor de Medi Ambient i Patrimoni de l'Ajuntament de Castellnou i encarregat de les visites guiades a aquest espai, ens posa en situació.
2: El museu es troba ubicat en l'antiga rectoria del municipi de Castellnou, al costat del cementiri. Aquí hi havia hagut una rectoria important abans de la guerra, on hi havia bastants capellans i tenien propietat i tenien gent doncs, que treballava per ells. I dintre d'aquestes runes del cementiri, que això es va cremar el 37 durant la Guerra Civil, quan nosaltres vam plantejar de fer el cementiri, s'ho van estar mirant. L'arquitecte, que era l'Antoni González de Diputació, tenia al cap fer una cosa una mica diferent, semblant al cementiri de Comillas, de Santander, i doncs va ficar el cementiri dins les runes de l'antiga rectoria i aprofitant els baixos d'aquesta rectoria per fer el museu.
1: Castellnou és una mica en terra de ningú, entre l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener, entre Sallent cap a l'est i Súria a l'oest, just en el punt on el Pla de Bages va quedant tancat cap al nord per petites carenes. Un lloc discret i arrecerat, amb bosquines i boscos, molts amagatalls, característiques que bé van servir als maquis durant la Guerra Civil i la postguerra. Però qui eren exactament els maquis?
2: Com ja diu la paraula maqui, que ve del francès, eren gent que vivien emboscats al bosc, que eren perseguits i ells estaven ocultats dins del bosc i feien la seva vida d'una forma molt justeta dins del bosc, amb bastantes mancances, no? I eren gent doncs, perseguida pel règim en aquell moment, que bueno, us havien d'ocultar, amagar, i ells feien les seves actuacions des de fent assalts a diferents bancs, a empreses, i sigui tallant l'electricitat dels pobles i ciutats, fent saltar torres d'alta tensió i fent aquests sabotatges.
1: D'entre tots els maquis coneguts, a Castellnou en recorden especialment un i l'han fet protagonista del museu, Ramon Vila i Capdevila, cara cremada. Nascut el 1908 a Peguera, al Berguedà, en el si d'una família molt humil, aquest anarcosindicalista de la CNT va treballar de molt jove al tèxtil a la Pobla de Lillet i després a les mines de Fígols. Veient les dures condicions dels treballadors i les injustícies que patien, va participar en lluites obreres, revoltes, sabotatges i vagues, i va passar diversos cops per la presó. A la Guerra Civil va allistar-se a la Columna de Ferro de València, va passar per Madrid, pel Front d'Aragó, pel Front del Segre i es va exiliar a França.
2: L'estrella de la guerra va anar a València i va actuar amb les columnes de ferro valencianes. Va travessar la frontera i després, des de França, passava gent tant d'allà cap aquí com d'aquí cap allà. I, a més, també passava material de guerra o material explosiu. Va morir amb 57. Va morir l'any 63. Va ser l'últim maqui que els seus companys li deien deixa-ho, que no hi ha res a fer i tal. I ell, d'alguna manera, va donar a entendre que no sabia fer res més.
1: A través de la vida de l'últim maqui, el museu explica la petja d'aquests homes que vivien als boscos de la Catalunya central, repassant la lluita guerrillera a Catalunya durant la Guerra Civil i el franquisme i el seu paper a la Segona Guerra Mundial. En Josep Maria traça el recorregut per la instal·lació.
2: El museu, doncs, està estructurat en un plano a terra, on hi ha tots els recorreguts que feien ells des que travessaven la frontera de França fins a arribar a Barcelona o Terrassa o Sabadell, depèn d'on actuessin, i Castellnou queda al centre d'aquesta actuació. I llavors hi ha tot de plafons a la paret que explica, doncs, la vida de diferents maquis, hi ha el nom, i explica la seva trajectòria i la seva vida, i fa un resum del que van ser els maquis durant aquella època, i s'acaba amb un audiovisual que és dedicat al Ramon Vila. Vull dir, tot allò, aquest audiovisual només fa referència des dels seus inicis, que va néixer a Peguera, fins al dia de la seva mort, que va ser a Castellnou de Bages.
1: En concret, la nit del 7 d'agost de 1963, quan va ser abatut per la Guàrdia Civil a prop de la masia de la Creu de Perelló, a Castellnou, un poble on no només hi va trobar la mort. Havia circulat un munt de vegades per les carenes del seu terme, accedint sempre a punts de guaita des d'on podia observar els moviments de la Guàrdia Civil i dels soldats. El règim va creure que un cop mort, enterrant-lo extramurs del cementiri i sense cap senyal que ho indiqués, la terra i la memòria col·lectiva se l'empassarien del tot. Intenció totalment fallida. Anys després es van recuperar les seves restes i, d'entre elles, les darreres botes que va arribar a portar.
2: En el museu hi ha les botes del Ramon Vila, Capdevila, que quan el van exhumar, doncs encara hi havia les botes que portava ell el dia de la seva mort. I aquestes botes les van portar amb uns especialistes a reparar. Crec que Vic, a la Diputació, i les tenim allà exposades. I també hi ha, doncs, la motxilla, amb diferents coses que portaven ells durant el trajecte.
1: Heu sentit que el maqui Ramon Vila i Capdevila l'anomenaven cara cremada. Hi ha diverses teories pel que fa a aquest mal nom.
2: Hi ha diferents versions, però sembla que ve de que un llamp va matar la seva mare i amb ell li va cremar la cara, quan era molt jovenet. D'altres també diuen que es va encendre a casa seva i es va cremar. Però, bueno, que tenia la cara cremada, segur. I que hi va patir bastant, perquè hi va tenir infeccions i això, perquè això, quan van fer l'autòpsia, quan van exhumar el cadàver, van dir que aquest home havia patit bastant de la cara, les cremades. I després, va, com que el tema antibiòtics i això, doncs, no n'hi havia, es veu que també la boca la tenia molt, bueno, que havia patit molt.
1: Podeu imaginar la vida dura, àspera i ruda d'en Ramon o de tants altres maquis, vivint amagats entre boscos, menjant malament, passant fred, calor, pluja, neu o calamar-se. Una duresa que contrasta molt amb la dolçor amb la que se'ns presenta a l'actualitat dalt del turó el petit nucli antic de Castellnou de Bages. En Josep Maria Baraldés explica que l'Ajuntament de Castellnou fa visita guiada i que no només inclou l'estada al museu, sinó també, per exemple, a l'església parroquial romànica de Sant Andreu.
2: Comencem a la sala polivalent, on hi tenim com una galeria on explica la història del poble des dels seus orígens. I, esclar, dintre de la història, doncs, hi ha tot el tema que fa referència als maquis. Un cop la gent ha vist tots els plafons, passem a la plaça de l'església, on hi ha l'església romànica, que és del segle X, els orígens. I llavors fem una visita a l'església i a continuació ja anem cap al cementiri per veure la tomba del Ramon Vila, que d'alguna manera doncs, es va aixecar amb honor seu, i hi ha una placa on explica una mica doncs, qui era i tal, i a continuació del cementiri passem al museu, i al museu doncs, podem veure els plafons que hi ha, tot amb referència als maquis i l'audiovisual.
1: I si us interessa, contacteu amb l'Ajuntament per concertar visita guiada. I si voleu caminar, recordeu que per allà hi passa el GR-179, la Ruta dels Maquis, a proposta de la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris, que va de Caral fins a Manresa. 61 quilòmetres per camins que tant van trepitjar aquests lluitadors antifranquistes. Una llar entre pinedes, garrigues i armots, a la recerca de la llibertat.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, som-hi cap a la tercera etapa que estem fent en aquest cicle de senderisme dedicada a la Senda de los Contrabandistas o Ruta de los Contrabandistas. Ah, ens ho aclareix el Xavi, tio. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Senda de los Contrabandistas o Ruta, com li diuen, més
3: com
1: aviat.
3: Com vulgueu, tant és.
1: Senda ja ens entendrem.
3: Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, Ruta de los Contrabandistas.
1: Fantàstic,
3: el
1: dispara.
3: El cas és que seguim, com bé deies, amb aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en 7 etapes, que ressegueix les valls de Baztán, Bidasoa, per situar-nos a Navarra i un trosset de Guipúzcoa, fins a Tocamar, a Irún, resseguint entorns de boscos mixtos i fageda, tot entre força activitat agrícola, ramadera i forestal, en paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. Imaginem-nos la ruta com una O allargassada, i amb les dues primeres etapes ja haurem fet la part més meridional fins a arribar a Elizondo, la capital de la vall de Baztán. Vam fer l'alçada màxima de tota la ruta a la primera etapa, que ens va dur de Beinza a l'Alto de Artesiaga. Vam resseguir un munt de restes prehistòriques i de palomeres a la segona etapa, que després de seguir un tros de frontera amb França ens va baixar a Elizondo. I avui, amb la tercera etapa, anirem fins a Etxalar, on encara podrem trobar testimonis vius del contraband que hi va haver, sobretot a la postguerra, i que dona nom a aquesta ruta que ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància per les activitats bàsicament nocturnes dels contrabandistes.
1: Doncs vinga, anem al punt de sortida, que en aquest cas és la capital de la vall de Baztán, 3.500 habitants, una població plena de cases amb bigues de fusta espectaculars, amb balconades plenes de flors... un poble deliciós, realment. Eh?
3: Manté el tipus d'habitatge de muntanya de Navarra.
1: Uh-huh.
3: I si fins a arribar a Elizondo havíem anat pel marge esquerre del Baztán, avui comencem l'etapa al pont que traspassa aquest riu al centre de la població i el que fem és, pel marge dret, anar a enfilar-nos per entre finques de pastures verdes, tancades amb filats metàl·lics per vaques i cavalls, a retrobar el GR-11-3 que havíem deixat a l'etapa anterior quan fèiem el tram resseguint la frontera francesa. Anem passant tot de bordes, de totes les mides i de totes les èpoques. Són masies rurals, és a dir, són cases aïllades, amb finques agrícoles, persones obertes, de vegetació, combinades amb trams de bosc. I anem remuntant seguint les pistes que enllacen tota aquesta munió de cases, trams alguns asfaltats, d'altres trams de terra entre fageda, fins a arribar al punt més alt de l'etapa després d'haver pujat uns 600 metres des d'Elizondo. Passem al Atxuelaco Lepoa, és a dir, el coll d'Atxuela, i comencem un tram planer de pista oberta per lloms suaus, de terra vermellosa, acompanyats d'algun búnquer de la postguerra. Era una línia defensiva que ens havia de protegir d'una hipotètica invasió des de França, i per una zona amb tot de vistes cap al cim de l'Arrun. És un cim allargassat molt característic que ja ens havia començat a cridar l'atenció a l'etapa anterior. I després de fer aquest tram més planer, comencem a baixar suau, passant algunes palomeres envoltats de petites valls verdes, per anar a traspassar una carretera local al coll d'Erzki-Sarroi. I per l'altre cantó, ara de pla, sense deixar els senyals blanc i vermell del GR, anem fent petites pujades i baixades, saltant successius collets per una zona bàsicament forestal, amb tota una llarguíssima filada de palomeres, és a dir, aquestes torres que on s'enfilaven per caçar els coloms de la paloma Torcaz. Trobem alguna zona de túmuls prehistòrics, tots molt ben identificats, fins a anar a saltar pel Collado Elordi. A partir d'aquí ja comencem la baixada final per entre pastures i finques agrícoles, tot sempre verd, seguint també sempre filats metàl·lics amb pals de fusta per pistes que van passant per cases aïllades i que van formant petits barris a mida que ens acostem a Etxalar, fins que arribem al fons de la vall on traspassem un pont romànic per sobre un rierol que ens deixa al barri de dalt del poble. Anem ja per carrer, per dintre de carrers, entre grans casalicis antics, a sortir a la carretera, i acabem d'arribar al centre del poble, on hi ha l'església d'aquesta població rural, de poc més de 800 habitants, amb totes les cases que mantenen l'estil tradicional de la muntanya navarresa, i on ens podem anar a allotjar a casa de l'Antonio, és una persona força gran ja, que la seva joventut s'havia dedicat al contraband, i que ens explicarà mil i una anècdotes de com havien d'esquivar la Guàrdia Civil i que ens situarà en aquella activitat en què tota la població hi col·laborava perquè era la manera de sobreviure en una època difícil de postguerra.
1: Interessant, sens dubte, el que ens pot explicar l'Antonio. I anem ara amb la fitxa tècnica, començant, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 22 quilòmetres.

0: compte que es diu contrabandistac.com, contrabandistac amb dues cas, al principi i al final, on hi trobareu el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
1: Hem fet la tercera etapa, la setmana vinent, la quarta. Gràcies, Xavi, fins la propera.
0: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
1: Mongòlia és un país de 3,4 milions d'habitants. D'aquests, 1,4 viuen a la capital, Ulaanbaatar o Ulaanbaatar, una ciutat que havia sigut poc significant en un país de nòmades fins que el segle passat va començar a canviar les tornes. L'èxode rural a la recerca d'unes suposades millors condicions de vida van fer créixer el cap i casal mongol fins convertir-la en una ciutat potser poc atractiva al turista, però, com diu el nostre viatger, que bé val una visita. La fem? Vinga, som-hi.
3: A veure, Ulaanbaatar és una ciutat grandeta, podríem dir, perquè a més està creixent constantment, no? El nomadisme del qual havia viscut a Mongòlia fins fa poc, en què la majoria de la població no vivia a Ulaanbaatar, sinó vivia distribuïda al llarg de tota la superfície del país, tot això està canviant, perquè el nomadisme s'està perdent. De fet, era una de les coses que volíem estudiar amb l'expedició que vam fer de cara a què s'està perdent d'aquest nomadisme i, per tant, registrar-lo, no? Portàvem diferents càmeres, portàvem, doncs, equips de gravació perquè la gent ens expliqués com estàvem vivint, perquè sabíem que potser dins de 10, 15, 20 anys tot això s'haurà perdut. Per què? Doncs perquè és molt més fàcil trobar feina a Ulaanbaatar. Al final estem parlant d'un país de molts contrastos. Nosaltres teníem el desert del Gobi, 45 graus sobre zero. S'ha de pensar que a l'hivern és un dels llocs més freds del món. Pots arribar fàcilment a 50 graus sota zero, fins i tot a la mateixa capital, no? I, per tant, si tu ets ramader, que és el que els nòmades solen ser, és fàcil fins i tot que un hivern et mati tot el teu bestiar, i per tant, aquella riquesa que tenies, perquè és l'única riquesa que tenen els nòmades, no? El seu bestiar, pot desaparèixer d'un moment a l'altre a causa d'un hivern fred, i el que fa moltes famílies que han perdut això a causa d'hiverns freds, doncs van a la ciutat a intentar sobreviure, no? I això fa que constantment creixi. Ara, és una ciutat sense encant, com altres ciutats, especialment dins de l'Àsia, perquè inicialment era una ciutat administrativa controlada pels russos. Hem de recordar que Mongòlia, doncs, a partir de la dècada dels 20-30, passa a ser molt dependent dels russos fins a l'obertura als anys 90, no? Des d'aleshores, doncs, sí, ha estat més oberta al turisme, però també intentant balancejar la seva relació amb Xina, per una banda, i Rússia per l'altra, no? I, per tant, doncs, evidentment, sense la capacitat de tampoc prendre grans decisions. Quina és la font de canvi que hi ha hagut, potser, és que és un lloc amb molta riquesa mineral. I hi ha hagut molts diners de grans companyies que han anat allà, han posat diners, llavors al centre d'Ulaanbaatar comences a veure grans gratacels que et fa o té l'aspecte, doncs, d'una ciutat una mica més internacional. Però, per altra banda, doncs, és una ciutat bastant destartalada, podríem dir, amb alguns edificis, sí, històrics, però amb falta d'encant. Ara, això no vol dir que no s'hagi de visitar, no? Perquè hi ha alguns dels llocs més interessants de Mongòlia que estan aquí. Per una banda, doncs, el mateix Institut de Paleontologia, on veus fòssils, o el mateix Museu d'Història Natural, però sobretot hi ha un museu que val moltíssim la pena, que és el Museu de Gengis Khan. El Museu de Gengis Khan no deixa de ser una representació de tota la història de Mongòlia, però el mateix nom indica quin va ser el personatge més conegut. I més conegut i més important per ells mateixos, no? Que és Gengis Khan. De fet, nosaltres, quan tu dius Gengis Khan, ostres, el primer que et ve a la ment és un bàrbar, no? Un assassí, un conqueridor que matava tot el que hi havia. Però quan arribes allà i et comencen a explicar la vida de Gengis Khan, doncs resulta que no era un personatge tan dolent.

Nosaltres, mira, perquè va conquistar mitja Europa, tota Àsia, gran part de l'Índia, o sigui, va estendre moltíssim el seu imperi, no? Però, en canvi, també t'expliquen que, primerament, ell el que va fer va ser unificar les tribus. Tot això t'ho explica en aquest museu, que té 7 pisos, no? I a mesura que vas pujant als pisos, doncs, cada cop vas entenent més la història de Mongòlia i especialment de Gengis Khan. Ell el que va fer va ser unificar les tribus nòmades i va decidir conquerir terres. Però aquestes terres, quan arribava, sempre donava l'oportunitat a la gent local de simplement doncs, rendir-se i pagar tribut. Això al final és el que ell volia, sense imposar ni una religió ni una cultura. No obligaven a ningú a parlar mongol o convertir-se en nòmades, sinó simplement dir, escolta, jo et deixaré tranquil si em pagues un tribut. No? Ara, aquells que decidien no pagar, llavors sí, aquests els arrasava i els matava perquè servia d'exemple per a altres ciutats. No? De manera que hi havia moltes ciutats que ell arribava i simplement doncs, els hi entregaven les claus perquè la gent volia sobreviure. I gràcies a això doncs, vam aconseguir algunes coses que encara fins avui funcionen, com per exemple el servei postal. El primer servei postal del món és els diferents relleus de cavalleries que tenia l'imperi mongol per portar cartes d'una banda a l'altra. No? Jo vaig fer una prova, de totes maneres, i vaig enviar una postal de Mongòlia des d'Ulaanbaatar, la central postal d'allà, fins a casa. Bueno, vaig arribar a casa, a passar l'estiu i tot, i va trigar 2 mesos i mig a arribar a la postal. Jo crec que a l'època de Gengis Khan les postals arribaven abans, eh? Aquest sistema doncs, és d'aquella època, encara serveix. I el passaport, per exemple, també és d'aquella època. Era, al final era una espècie com d'objecte que portava la firma de Gengis Khan i allò permetia a la gent passar lliurement a través de tot el seu imperi. Un dels llocs que has de visitar sí o sí és la plaça principal, que és el centre neuràlgic de la capital i on hi ha justament la representació de Gengis Khan. Hi ha una gran estàtua just davant del Parlament que és el gran emperador, no?, Gengis Khan, i amb el qual doncs, tothom s'està fent selfies contínuament. De fet, hi ha una estàtua similar, però tota ella coberta d'or, que es troba a l'últim pis d'aquest museu de Gengis Khan. I allà és on justament em vaig adonar que realment la figura de Gengis Khan el tracten com si fos un déu, no? Primera de tot, et donaven una espècie de paucs per poder-t'hi apropar, però és que, a més, et deien que prohibit fer fotos, per una banda, però és que quan marxessis no li podies donar l'esquena. I estem parlant d'una estàtua construïda ara recentment, eh? Té menys de 10 anys. O sigui que, realment, aquí en el país l'aprecien moltíssim.

Doncs amb aquests ritmes mongols acabem el capítol, però encara queden moltes coses per parlar d'aquest país asiàtic i també molts camins que fer a la ruta dels contrabandistes o també moltes rutes urbanes com la de la setmana vinent. Això sí, serà en el proper capítol. Seguiu-nos a la vostra ràdio local i també en el podcast del nostre web www.martorelldigital.cat/radio/programes/sendes. Salutacions a tot l'equip, que tingueu una molt bona setmana i bona ruta.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

ahora, pensando en ti, caminando.

ventana blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

hoy nadie. Y rezando.

0: talking. La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
4: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini mini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
4: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: El Papa ha estat rebut al Palau Reial amb himne i salves de cànons inclosos. Després dels discurs ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya. Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Esmolinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 km amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet un altre de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posaran trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, a Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Onda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonarà aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penyes podrà sentir la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllar i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
4: Hi ha dos grans objectius. Un és doncs, implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que a través de les targetes doncs, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, doncs, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, doncs, també controlar que doncs, aquests establiments i aquestes persones doncs, facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
5: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva, és un tant per cent molt alt, això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora, ara estem doncs, van d'unes àrees hectàrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors. Estem parlant d'un model ISI, la bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar

0: xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. El pavelló 14 ja té visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs, agraït i lloat, la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A aquesta hora arrenca una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verges de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. A més, darreres hores negres a les carreteres catalanes han valorat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cap. El que fem ara és buscar la previsió del temps per les properes hores amb ruixats en algunes zones de Catalunya. Marc Aureguitar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Darreres hores d'aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb el cel més variable i amb unes temperatures fredes a primeres hores del matí. Al migdia, aquestes màximes han estat una miqueta més altes respecte als últims dies. Hem sobrepassat aquesta barrera dels 30 graus a zones clàssiques com Ginebra o Seròs, i una tarda on els ruixats que esperaven que apareguessin ja costat arrencar sobretot el Pirineu i Prepirineu, però que de fet ens podran acompanyar les properes hores afectant inclús també a la Catalunya central. Amb un diumenge al matí que es presenta molt més assolellat amb el pas de núvols als ciclins que poden ser més compactes sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i ruixats a la tarda que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Tot plegat amb unes temperatures de poques variacions tindran.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, no ens l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any i escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant i, per tant, aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que a més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania. Què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. En aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic, es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllar i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
4: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 km amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaumes insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

ha estat un impuls teu el que ens ha fet fora del Palau dels Déus. A les seves portes fetes d'or i joies, tot envoltat de neu. Set déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu, i han tancat les portes del Palau dels Déus. M'he quedat a fora, he mirat esquerra i dreta i no he trobat res meu. He fet una passa, ara és un llarg viatge, he conegut a tanta gent. Un impuls teu, res més, un impuls teu, i ara rimo lluna.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa, conforme hi ha una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 8:45 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorn Pride a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
3: Bon vespre, em trobo al Unicorn Pride d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu cinquè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està en ple de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
1: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM.

la música de la teva vida. La música de la teva vida. 92. El 9 FM.

9 FM. El nou so d'Osona. El nou FM. La música de la teva.

El nou FM. El nou FM. La música de la teva vida. El nou FM. 92.8. El nou FM. La música de la teva vida. 92.8. El nou FM. El...

El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM, 92.8. El nou FM, la música de la teva vida. 92.8. El nou FM, el nou...

El 9FM, 92.8. El 9FM, la música de la teva vida. El 9FM, la música...

0: El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM, el nou so d'Osona. El Ràdio, nou FM, música, podcast. El nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast. El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
0: El nou FM, 92.8.

El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM, la música de la teva

El 9FM, 92.8. El 9FM, la música de la teva vida. El 9FM, el 9FM.

0: El nou FM, el nou
1: la
0: FM.
1: Música de la teva
0: la
1: vida.
0: Música de la teva vida. El nou FM. La música de la teva vida. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast. El nou FM. La música de la teva vida. El nou so d'Osona.
2: 24-7.
0: El nou FM. 92.8. El nou FM. 92.8. El nou FM. El 92.8. 92.8. El nou FM. La música de la teva vida. 92.8. El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el pontífex arribarà dimarts. Abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària, molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Meniguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
3: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
2: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
1: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc.

0: Seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UCAM, van perdre en el segon al Palau Blaugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit, per tant és l'arrencada d'aquest UCAM-Barça.
1: I compte, que si el Barça guanya el seu rival en la pròxima ronda seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja al play-off.
0: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
1: En hoquei patins, el Vila-sana golpeja primer.
0: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del play-off al títol de l'hoquei Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
1: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
0: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara esperen rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
1: No, i sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, playoff pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol sala al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit, Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits, en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els vuitens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10-12.
0: I en futbol, un parell de play-off descents que tenim en joc, o que han acabat ara mateix, per exemple, play-off descents a tercera federació, anada de la final, i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini pulatà, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directa d'Eric Mora, que avançava els pulatans al marcador. Arribem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria a dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. No, tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra, amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llaput, i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2, que dona un avantatge, tot per decidir a la Pobla, però que els culetans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off de sense Lliga Elit, anada també de la final, ha acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'aquest play-off de sense la Lliga Elit.

0: joc. El programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol. I és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27. I demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant del Irún, un Vitasoa Irún que ha superat a l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça-Irún en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, és que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és. Moltes vegades s'ha aturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four. Toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps. Però bueno, al final és un torneig que volem guanyar. La Copa del Rei és molt important per nosaltres també. Està posada aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som. Tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola. S'han d'aprofitar. Els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molta estona bé. Es queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent. Crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions. Queda demà. Tant de bo podem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa. Això ens fa estar més concentrats a nosaltres. Ahir potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats. Crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí, i volem sortir amb bones sensacions, també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irún, aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava. Sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible a la final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo ha estado atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cojillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell, si volia doncs aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat doncs per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir, amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrada, entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar el Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
5: Nit històrica. Ahir a la nova Creu Alta el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costia, a la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego,
6: i després tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
7: Els arlequinats us han, i ara puc dir ens han, enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els hi explicaran als més joves d'aquí uns anys. I la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut, empantant, i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir, nosaltres quan vam arribar a l'hotel, la nit en què vam perdre allà, vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
6: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta, amb gairebé 12.000 seients, des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen al Ruta de la Plata amb victòria del filial groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa, la tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Prieto, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
8: El d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps a que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal ve a dos partits de pujar a segona divisió. A l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona, havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival, seria la Ponferradina, que ha eliminat la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: Doncs de moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
9: Llàstima, doncs, el resultat de l'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, saben que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
10: La importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip, on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
11: Pues home, pues sincerament, te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és... Sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem play-off, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, que va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidàs, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada dificilíssima davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elite, en aquesta final ja.
1: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de la banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
2: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0, sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes. De cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
1: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lice Chamorro, Estefania Banini, Sara Jankowska, Sophie Jun i Loreta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de dos jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
3: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, els sitios són tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
1: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
4: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot, tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
1: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. Ah, que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters

0: ...del universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
1: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
2: Ya no hay nada más que decir.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, darrere mitja hora de l'enjoc. Vinga, passem pel Palau Blaugrana. Alguna novetat, algun fet ressenyable, Jordi?
2: Queden aproximadament 5 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Es manté l'empat a 0 en el marcador entre Barça i Inter. L'acaba de tenir el conjunt madrileny. Gran aturada de Didac Plana, un xut de Ryan, un 1 contra 1 en un ràpid contracop del conjunt de Torrejón de Ardó. En tot cas, empat a 0 en el marcador. El partit que està sent molt vibrant, però que de moment les defenses que s'estan imposant en aquest partit. Menys de 5 minuts pel final, empat a 0.
1: I què fa el Barça de bàsquet, Anna?
3: Doncs està guanyant de 6 punts de diferència, 30 a 36. Ara ja es troba al segon període aquest partit. Per tant, el Barça, de moment, que va per davant el marcador.
1: I us dèiem ara fa una estona que el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla havia guanyat el camp del Sant Mauro, i l'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens demana pas amb el protagonistes, Eric.
4: Doncs estem aquí amb Eric Mora, un dels protagonistes del partit, central de la Pobla Mafumet. Eric, una mica, explica'ns una mica el partit, les sensacions d'aquest partit d'anada i que l'equip ha guanyat, de moment 1-2 al Sant Mauro.
5: Ya, sacamos un buen resultado, con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente, subir a tercera red para ellos es algo espectacular, porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo, con el trabajo que hemos hecho defensivamente.
4: Sobre todo, ¿cómo ha aguantado el equipo, no, Eric? Porque al final sabíamos que el San Mauro era un equipo poderoso arriba y el equipo ha podido venirse arriba.
5: Bueno, en estadística ya se ha visto, en la liga éramos el equipo menos goleado, por algo será. Nada, muy contento con todos, desde delanteros hasta defensas, por el trabajo defensivo que han hecho todos.
4: Y supongo que, bueno, este resultado, aún queda mucho para la vuelta, pero el mensaje un poco, ¿no? Que aún queda ese partido de vuelta y que en la Pobla, pues, se tiene que acabar de hacer con la afición.
5: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180, y nada, solo pedir a la Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que tenemos deseando todo este año.
1: 9:33, vinga, anem a repassar amb més detall l'actualitat del bàsquet, Lliga ACB, play-off pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
3: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies l'UCAM Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32-36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat, contra tot pronòstic, el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest play-off pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
3: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista de la Baskonia. Doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63 i, per tant, força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival. Però en qualsevol cas, ahir, de moment, va forçar aquest tercer partit. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència, 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal, 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Crux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
7: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són els play-offs i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan al seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones.
6: Un diumenge que serà intens perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al Bues Arena de Vitòria.
1: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el CAI La Seu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca, també el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
3: No podrà ser, ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat, i en el cas del Castelldefels ha perdut 55-64 davant del Cartagena, l'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, no, i gairebé 37 minuts parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i, de moment, el Vilassana, que s'avança en la sèrie.
3: Ha fet bo el factor pista al Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga. Si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna, i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
3: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
8: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
3: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest de Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
8: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa, doncs, del que va començar un dia no sent res i, doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte, pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt... on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i, bueno, al final, quan tots, pues, remen a la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i, bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
3: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha alguna manera de trencar partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
8: Bueno, el Fraga és un gran equip, també, i té una gran portera, i al final sabíem que seria ens hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant i, bueno, sí, ens hem adelantat, però ells també tenen molt bon equip, s'han posat per davant, se'ns han empatat i, bueno, a la pròrroga doncs ens ha donat. Crec que era el que havia de ser, perquè crec que hem tingut moltes ocasions i no hem sentenciat. Sí que és veritat que davant doncs, hi ha una NFR que és molt bona, però, bueno, al final és el que hi ha.
9: I ara s'ha d'empatir, tocarà resoldre l'eliminatòria a Fraga per intentar evitar el que deies en el teu discurs de comiat, tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
8: Sí, al final la setmana que venim a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, que apreta i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
9: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tot, Maria.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
3: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1. Dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
2: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota, ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts, amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça, quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans, el Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a hoquei Lliga Femenina, un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
10: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'Hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip d'Albert Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt ballesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut, quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balar marcava el gol de l'honor de les ballesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 3 quarts de 8, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la playoff pel títol. Així estan les coses.
3: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceu per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceu per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:15 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceu. Un Calafell i un Igualada intentant doncs forçar el quart al cinquè partit.
1: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada la seva pista, això dèiem després del partit el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
11: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però sobretot tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
12: I diumenge, pues, tornar a fer un partit sèrio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 1:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceu, el quart partit, després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
13: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim una altra final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espai del Gepi Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
14: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà 1:15 aquest Calafell-Liceu. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
15: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arriba arran del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
16: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si el passament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes en situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9 i 50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip català passa, l'altre no.
3: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes, ha acabat empatant a 2, i això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i per tant el deixava doncs fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada a Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
17: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès, doncs fer aquests tres gols, ja que anàvem 2-2, aquests tres gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i hem creat per poder marcar aquests tres gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i en waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
3: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs, situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta, la tornada serà dimarts.
1: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
3: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de tres partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí, que torna pel Barcelona. S'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
3: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí? Siscolara.
18: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del -3 que van patir a casa amb el 6-9, passa el conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
3: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla, i en aquest tercer s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla, i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
19: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina, final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
3: No, puja el Canoe, i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3 a 13-10 i, per tant, puja el Canoe.
1: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
20: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats, Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça de bàsquet?
3: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant el Camp Murcia.
1: Molt bones notícies, i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les històries que em fan més por

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Lleó 14 ha rebut aquest vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. 500.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant les pobreses materials i espirituals dels nostres temps. Es preveu que demà diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó del Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Parlem de mobilitat perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera sobre les 7 de la tarda, segons ha informat Protecció Civil i Adif. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba també tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, encara no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif està evacuant o ha evacuat amb l'ajuda de bombers els passatgers del tren avariat a una zona segura, a la via pública. A més, Renfe està gestionant també un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona-Sants. D'altra banda, la USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Fons de la USTEC han apuntat que la manifestació encara s'està acabant de perfilar. Això sí, pel que fa a la vaga d'aquest pròxim dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar així la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat, que han de fer les PAU. Més informacions, hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound d'aquest 2026 que té lloc avui. Finalment, el secret s'ha revelat. Olivia Rodrigo actuarà al festival d'aquí aproximadament 20-30 minuts sobre 10:45 a l'escenari Occident. El directe de la cantant guanyadora de 3 Premis Grammy serà l'avantsala del llançament del seu nou disc. El Primavera Sound d'enguany reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents tens menys que l'any anterior, que en va tenir 293.000. També en plana cultural, la Patum no s'atura. Aquest migdia escoltàvem sonar l'himne a l'exterior de l'Ajuntament, a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any, mentre l'alcalde assegurava que la festa tiraria endavant aquest vespre, malgrat l'amenaça de pluja, i així ha estat en marxa la passada d'aquest dissabte al vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Malibu, segurament el gran èxit de Rusowski, que no podia faltar al seu repertori, ha vist que va passant el temps i diu, saps què, toquem-la ja, que aquesta sí que no me'n puc anar des del Primavera Sound sense tocar-la. Doncs aquí la teníem, una de les cançons més famoses de Rusowski, l'artista que està tocant a hores d'ara en directe al Primavera Sound, a l'escenari Cupra,
1: bueno,
0: i que està sonant iCat.
1: Me gustaría invitar a un amigo que no sé si conocéis, que se llama Ralph y Chido.

Dolores, una cançó que ja té 6 anys, del 2020, una cançó de Rosowski amb Ralph Fitxú. Sonarà en directe al Primavera Sound i iCat.

maravillosas coristas, por favor. Fuerte aplauso para...

0: sin esa carita tuya.
1: Doncs, en principi, imaginem que aquesta serà l'última o afegirà potser un últim punt en aquest concert. Russowski, que ha estat defensant les cançons al seu disc Daisy, però també amb referències a alguns senzills que ha anat publicant abans o després de l'edició del seu llarga durada. Doncs sembla que Ruslan Mediavilla, és a dir, Russowski, encara té alguna cosa a dir sobre l'escenari. Escoltem-lo, doncs.

0: Valentino, aquesta cançó sí que estava també prevista i l'ha tocada, una cançó dedicada a Valentino Rossi, evidentment amb un munt de músics que l'acompanyaven en la versió estudi, a Ralph Fitchu també, però Pedrache, Mori o Clutchil, una de les cançons del repertori de Rusowski, que en principi aquí acaba ja la seva actuació, Ruslan Mediavilla des de Valladolid. I ara és el torn d'un artista que ja us anirem explicant coses mentre anem escoltant el concert, però val la pena que comencem ja a recuperar una actuació que s'ha fet en aquest mateix escenari, però a les 5 de la tarda, és a dir, fa ben poc, des de València, una artista que val molt la pena descobrir. Es diu Jimena Amarillo Peiró, el seu nom artístic. Doncs el mateix, Jimena Amarillo, propera parada en aquestes transmissions en directe dedicat des del Primavera Sound.
1: Cat en concert.
2: Ara, al Primavera Sound, Jimena Amarillo.

0: muchísimas gracias por venir. Pensaba que me iba a venir nadie, literal.
1: Jimena Amarillo, que deia que es pensava que no vindria ningú, eren les 5 de la tarda, però sí, ja hi havia gent. A més, és una artista que té bastants fans, eh? I bé, l'hora no l'acompanyava molt, però mireu, nosaltres la recuperem ara. Aquesta hora, a 2:15 gairebé, 11, Jimena Amarillo sonant en directe a ICAT com a part de la programació del Primavera Sound.

La música de Jimena Amarillo. Des del Primavera Sound us recordem que aquest és un concert que s'ha fet a les 5 de la tarda i que nosaltres estem recuperant. És la segona actuació que us oferim avui des del Primavera Sound. Després serà el torn de recuperar Yard Act, aquest grup de Leeds. I us volem recordar una vegada més que el plat fort de les transmissions d'avui és, quan faltin 20 minuts per la mitjanit, DXX. Però de moment encara, Jimena Amarillo.

0: Verificada. Ets verificada avui.
1: Doncs Oïneta, que va actuar a la jornada inaugural, va ser, de fet, la primera artista que va actuar al fòrum de tota aquesta edició del 2026 del Primavera Sound. I ahir també va fer una actuació en un escenari més petit i avui, doncs, pujant a l'escenari amb Jimena Amarillo en aquest concert que estem recuperant a ICAT i que encara podrem escoltar durant uns minuts més fins que arribi l'hora de llarg tacte i, posteriorment, els DXX. Aquest és el menú d'ICAT avui.

0: És Quimera Amarillo, el Primavera Sound, sonant a la sintonia d'ICAT. Encara ens queden uns minuts més amb ella fins que recuperem un altre concert, el de Yard Act.
1: Bueno, se acabó el buen rollo. Voy a cantaros una balada para que os jodáis. Vale.

0: Jimena Amarillo, que no només toca les cançons més recents, també, per exemple, aquesta, Cuando ya no me quieras, el seu disc de debut del 2021. ¿Cómo decirte mi amor?
1: Bueno, volvimos al buen rollo ya.

Que Felico, que diu que és la seva cançó preferida, també del disc de debut, Como decirte mi amor. Ja, ara sí, una última cançó, potser.

0: Pues nada, hasta aquí el concierto.
1: Doncs fins aquí el concert de Jimena Amarillo, que recordem s'ha fet a les 5 de la tarda. Aquest escenari Cupra acaba amb Piquete Repetido, una de les cançons del seu disc més recent, Angélica. Molt ràpidament anem a explicar-vos quin és el planning d'ICAT. Què tenim previst a les properes hores? Doncs, sobretot el més important, apunteu-vos a aquesta hora. Quan faltin 20 minuts per la mitjanit, us oferirem en directe el retorn als escenaris del trio anglès de pop electrònic DXX, concert esperadíssim de la jornada i d'aquest Primavera Sound. I ara, el que fem, i durant els propers minuts, a ICAT, és recuperar un altre concert que, en aquest cas, es va fer la primera jornada i que va valer molt la pena, eh? Això és un grup de post-punk amb missatge, amb molt de nervi, amb coses a dir, són d'elits, i es diuen Yard Act.
2: ICAT en concert.
3: Ara, al Primavera Sound, Yard Act.

partir d'ara, la veu de Sant Joan es converteix en la discoteca més gran del món. Comença l'hora EDM amb DJ Limonetti.

Avui no hi ha micro, perquè no sé què dir. Perquè no sé quan sortirà aquest programa, perquè els estic gravant ja amb antelació. Però no sé quines curiositats hi ha. No, però si us puc dir... És que el Limonetti per primer cop a Girona. Crec que és pública, per això l'anuncio. Però estarem a la festa final de temporada.

fer ara, m'he dignat, obrim calendari. I ara us explico les dades, va.

0: que bé t'ho passes, eh?
1: I bueno, amb això que deixem aquí. La setmana que ve, no sé si hi haurà problema, perquè ja sabeu, estem a Girona, a la festa cluent del Girona Futsal. I bueno, com sempre, salut, música, una abraçada a tots. I que no pari la fe.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: A Catalunya,

Són The XX en directe a la Primavera Sound, recuperant cançons dels tres discos que han publicat fins ara, com aquesta Sunset. I atenció, perquè arribarà un punt del repertori i us podem avançar que començaran a sonar coses una miqueta més diferents, estranyes. Ja ho parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de The XX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound, fins la una amb The XX.

so too well. Still I wake up alone, fixing when not together.

Quin bon concert que estan fent DXX en el seu retorn a aquest festival, que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic DXX. Som els ICAT en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora, gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum.

0: DXX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que vam conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb DXX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo
0: shows. I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans també, com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Sim.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de DXX al festival.
1: You used to have all the answers. You still have them too. We'd live half in the daytime.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de The XX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. L'Alt Places a Jamie XX. En punt, 2:15, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els 3 músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi, el repertori de DXX, pròpiament, que estan presentant avui. Enjoy Your Life, una cançó de Rom, i també Jamie XX.

cold. I thought I had you on hold. We love you, Primavera.

I execs que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, l'últim tram, les últimes cançons d'aquest concert de The Execs. Som els Dicat.

0: Muchas gracias. Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I què significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic esperant-nos.
0: I hope you have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que esperin una, passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX al Primavera Sound que us està oferint ICAT.

El primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena, si us agraden. Busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem, i avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies. Els dicat aquí al Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure, quin concert que van fer, The Cure, 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartak i, com no, DXX, per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que, d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui. Demà hi ha concerts, també aquí al Fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric, d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui. Pep Casanovas, Martí Cunier, tota la qüestió tècnica aquí al Fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi dedicat a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena dedicat. Gràcies per ser-hi. A reveure.

Escoltes i cas. Guess I'm gold.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...